0: Viens, petite fille de mon grand mixtape. Viens faire début, viens faire des
1: hip-hop, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des, bang, des,